També ha trucat al telèfon del directe la Àgata des de Barcelona, des del Poblenou. Ha trucat al 93-465-77-76. Bon cap de setmana, bon dia, Àgata. I des de Poblenou, com dic, escoltant Ràdio Puma, volia sentir, escoltar aquesta cançó de Marco Antonio Solís, Si no te hubieras ido.

Este sábado, en la Festa Major de Badalona, ya ha comenzado hace un ratito las matinadas al Passeig de la Rambla. A las 10 en... nada, en poquitos minutos, catifa de flors a l'església de Santa Maria i després repic de festa major. També a les 10 del matí, anada a ofici a les 10 a la plaça de la Vila i també repic de missa a l'església Santa Maria avui a les 11 i després l'ofici solemne de festa major. A continuació, tornada d'ofici, també avui a les 2:30, dinar popular al Passeig de la Rambla. Avui a la festa major de Badalona, bon vent, concert infantil i després ballada de sardanes a les 7 de la tarda al Passeig de la Rambla i a la platja dels Pescadors a les 10 de la nit, bany de bèsties i l'actuació del grup català Ginesta.

Continuem aquí a Ràdio Pomà amb més música. Continuem de festa major. I pots trucar i demanar la teva cançó o enviar un missatge. Escoltem a Francisco.

0: Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Bon dia i bona hora, són les 10. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes s'han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona ha quedat detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest tipus de persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Els quatre pròxims cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, revisa una plantilla estancada des de fa ja 30 anys. De l'àmbit cultural destaca l'actuació de Luz Casal aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. També la comarca del Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i de Tartar Elena al Festival de la Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. Del temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir. I de l'actualitat esportiva destaca que l'atleta de Gavà, Pol McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató de marxa atlètica al Campionat d'Europa que es disputa a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim partit amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar. I l'Espanyol incorpora el central Vania Darkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg de Rússia. El central té 27 anys, és internacional amb Eslovènia. I en ciclisme hem de destacar que hi ha hagut tragèdia a la Volta a Portugal. El corredor britànic Finlay Starling, de 19 anys, va morir ahir en un accident. Va ser atropellat en plena cursa quan faltaven només 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa.

0: Eran Nueva Línea, Un Beso, la cançó que demanava la amiga Pepi, i hem rebut un missatge de l'amic Enric. Hola, Enric, bon dia, què dius?
1: Hola, bon dia, senyor Jaime, Guaza i família de Ràdio Pomar.
0: Hola, hola.
1: Bueno, soc d'Enric, des d'aquí de Mataró, bueno, escoltant i acompanyant-vos a vostès. I bé, a més de res, volia primer felicitar avui a totes les Maries, en concreta, bueno, especialment amb la meva mare, i per totes elles, i bueno, i per totes les dones d'aquesta ràdio. I també volia felicitar els badalonins per les seves festes, i que jo en part també em sento com un badaloni més, ja que la porto al meu cor. Bueno, avui li volia demanar una cançó especial. Li vull demanar una cançó especial que per mi em porta molts records, i sobretot em porta a la meva mare, que avui seria el seu aniversari, i el seu sant també. I també, com no, el meu pare, també són... I, bueno, també em recorda a persones que han passat per la meva vida i que he estimat. Bueno, la cançó que li vull proposar i li volia demanar, sisplau, és Paloma San Basilio, i la cançó es diu Tanto Tanto. Bueno, aquesta cançó també en part de formar part d'aquesta emissora, també una miqueta. Ja fa molt de temps que no la demano, però a molta gent, a molts oients li agraden, i espero i desitjo que el que no l'hagi escoltat que li agradi, bueno, que la senti tant com jo. Una abraçada molt, molt gran per vostè, senyor Jaime, i
0: gràcies.
1: Per tota la família de Ràdio Pomar, i us desitjo un bon cap de setmana i un gran dissabte.
0: Igualment per tu, Enric, una abraçada.

0: Bon dia, són les 11. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. L'any que ve, el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà del Begès. I el periodista Vicent San Clemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
0: L'atleta de Gavà, Paul McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató en marxa atlètica dels europeus que es disputen a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi seran Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ells, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I pel que fa al temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir. 3CAT Info.

És migdia. El Marroc frustra un intent de desenes de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar però víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes mortals del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia que també ha provocat un tsunami. Avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu encara una repressió que és gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els propers 4 cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa ja 30 anys. De l'àmbit de la cultura destaca el concert de Luz Casal aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. També al Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i de Tarta Relena, en aquest cas el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona, al barcelonès, el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major. Dels esports, l'atleta de Gavà, Pol McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica al Campionat d'Europa que es fa a Birmingham, Anglaterra. Ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. És la primera medalla de les dues ja catalanes que s'han penjat els atletes en aquest Campionat d'Europa. L'altra l'acaba d'aconseguir Raquel González, en aquest cas bronze a la marató de marxa atlètica, darrere la italiana Fiorini i la polonesa Diablo. 3 hores, 20 minuts i 49 segons ha estat la marca d'aquesta atleta catalana. També us expliquem que el Barça marxa aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc, en aquest cas, Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar. I l'Espanyol ha incorporat el central Vania Darkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El central té 27 anys, és internacional amb Eslovènia. I encara us destacarem que hi ha hagut tragèdia a la volta a Portugal de ciclisme perquè el corredor britànic Finlay Tarling, de 19 anys, va morir ahir en un accident. Va ser atropellat en plena cursa quan faltaven només 20 quilòmetres per acabar la 8a etapa. I del temps, avui tenim petits núvols i ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda també hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior i fins i tot de cara al vespre podrien arribar també a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.